0: ¿Y sin gafas? Porque llegan a Baviera los días azules con 120 euros de descuento en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo.
1: Y además la primera consulta es gratis.
0: Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com porque los días azules son días sin gafas.
2: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.
4: Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.

0: el primer tema de hoy. Tenemos aquí a dos muy buenos amigos de la casa. Y ya cambiamos a valenciano, por supuesto. Y dos culs de mal asiento, como diría mi abuela. Porque si ni han dos personas que no pueden estar maiquetetes, esos son Lluís Romero y Ferran Martínez. Molt benvinguts, sigueu els dos a esta, la vostra casa, que us sabeu de sobre.
1: Molt bon dia.
0: Que feu de mi lo que voleu.
2: Igualment, Rafa, molt bon dia. Agraïts.
3: Moltes gràcies, Rafa.
0: Bueno, com teniu que interpretar això de la massa crítica? Perquè se suposa que això, en teoria, hauria de ser un dels papers que haurien de fer els mitjans de comunicació. No critiquem prou.
3: Això és una de les...
0: Pareix que no, no?
3: Això és una de les mancances.
0: Jo aniré llançant preguntes a l'aire, contesteu les dues el que més...
3: Tu has posat el dit en la llaga a la primera pregunta, és a dir, la veritat és que això és una de les mancances d'esta ciutat, que no n'hi ha, diguem, una premsa crítica i que fa falta eixa informació contrastable, contrastada, crítica, punyent, que faça que la gent pugui tindre més punts de vista que no únicament l'oficial. I això és un poc la raó de massa crítica, o sigui, crear eixa informació que en Gandia ara no existeix, i que creiem que és necessària.
0: Quins són els estatuts?
2: Si això li afegixes que tampoc ens agrada massa el clima polític, en el sentit de la contínua agressió, tirar-se trastos al cap, i per una altra banda una situació que estem constatant a tots els nivells polítics, i és així, ningú pensa a llarg termini, així ningú planifica estratègicament el que li interessa a la ciutat, i tot el món està preocupat per mantindre les posicions electoralistes, però en tots els partits, no? Aleshores, si són capaços d'introduir aquests debats que parlava i aquestes crítiques que parlava Lluís, contribuir a calmar aquest clima agressiu que hi ha, i per una altra banda contribuir en aportacions i en enfoc més a llarg termini per a lo que li interessa a la ciutat, pues benvingut sigui.
0: Benvingut sigui. Bueno, la veritat és que algo s'ha arreglat el tema. Jo me'n recordo de l'anterior alcalde que entraves allà a l'Ajuntament i tenies que anar mirant a veure per on el venia la daga. Es miraven tots en una cara, així com si... Era algo increïble, no? O sea, perquè nosaltres estàvem acostumats a una altra història, i més les tres hueles que som nosaltres, que som molt poder considerar històrics, i que veiem com antes es diuen la ment d'un porc en el pleno, com devia de ser, i després a fer-nos tots una cervesa, una birra al bar d'enfront de l'Ajuntament, i ahí passava, diguem, tota la malícia i tota la mala història, sí.
3: La tensió.
0: Totes les tensions aquestes que es creaven, no? Després va vindre el senyor Torró, allò es va convertir en un
3: búnquer, no?
0: Sí, senyor.
3: Entraves allí i el
0: miraven en una cara com si hagués estat un marciano, per almenys a mi, no sé a vosaltres com...
3: Bueno, si en el fons està el control de la informació, és a dir, volen controlar absolutament tot el que es diu, com es diu i on es diu, i això no genera debat ciutadà, però, i això no genera esperit crític en la gent. O sigui, necessitem que puguem participar des de les persones més planes fins als especialistes en les matèries, per a generar aquest clima de debat i de discussió i de participació ciutadana real en els problemes de la ciutat.
0: Què és el que busqueu realment en tot el tema este? El món, des de luego, no crec que puguem arreglar-ho, però quizá, i ara, com molt bé diu, que pareix que les postures estan tornant-se a encabronar, no, encara no estan massa fora de to, encara que de quan en quan ja n'hi ha n'hi ha alguna...
3: Bueno, però no penseu també que és un poc fictici tot això de la polarització. És una polarització creada, és una, ja, no, és una polarització que no és real. O sigui, uns estan interessats en que no passi res, que tot siga una bassa d'oli, i uns altres estan interessats en que tot parega un caos, un desastre, culpa de la immigració, culpa de la corrupció, etc, etc.
0: No? No,
3: i això n'hi ha que, com dia Ferran, baixar-ho a terra i reflexionar de manera racional sobre les qüestions, sobre els plans estratègics d'una ciutat o d'un país o d'un territori, val? I no anar a salto de mata i sempre mirant a veure què diu l'altre, però jo dic el contrari, i sense un diguem, sense un horitzó clar.
2: Mira, l'exemple més clar és l'última intervenció nostra en els pocs mitjans que tenim, i és el cas de l'urbanització, perdó, de l'hotel de Castellonet. Massa Crítica com a tal ha presentat un recurs també contra això, que ja parlarem un altre dia d'aquest tema, si voleu.
0: Interveniu a aquests nivells ja, també.
3: Sí, sí, n'hi ha al·legacions fetes per als advocats.
2: I al mateix temps hem fet un article que el van publicar, qui el va publicar, que això és un altre, que mos publica qui mos publica. Per això nosaltres volem crear una alternativa mediàtica també, i que la presentarem el dimarts que ve. És a dir,
3: necessitem un mitjà de comunicació propi, necessitem un mitjà digital que faça que ens deixi expressar tot allò que volem expressar, perquè els mitjans tradicionals, primer, ja no es llitgen, m'entens? La gent més jove ja va a través de les xarxes i a través dels mitjans digitals, i per un altre costat perquè en algun cas hem patit censura, jo crec que podem dir-ho així, i que això...
0: Censura?
3: Home, si hem enviat algun article i no s'ha publicat, doncs pensem que no s'ha publicat i que no ens han donat cap raó, inclús hem enviat una carta al director i no ens ha contestat, i pensem que tot això no beneficia, diguem, a la llibertat d'expressió i al debat que nosaltres sol·licitem. Per tant, en un mitjà propi, doncs podrem dir allò que considerem i allò que pensem que s'ha de debatre.
2: Efectivament, ahir és on anava jo, és a dir, per una banda, a través d'un mitjà se fa tota classe d'explicacions de les raons per les que estem en contra i creguem que hem d'estar en contra tots, i per una altra banda impugnem aquesta decisió o recorrim o apel·lem
3: aquest
2: projecte, i bueno, i intentem que això arribi al màxim de gent possible.
0: No, si tu precisament, Ferran, eres un cas de t'hagués deixat pelar com una ceba antes que reconèixer-ho, però jo sé que tu te'n vas anar perquè vaig veure que per als mecanismes oficials sí, no arribaves on tu volies arribar.
2: Sí, sobretot el que el dia al principi del tema de si ningú planifica, i si planifiquen no ho expliquen, vull dir, probablement estigui, sí que es planifica a llarg termini, és a dir, així no passem dels 2 anys, els projectes són de 2 anys màxim, que coincidís en els anys d'enmig del període electoral, que en són 4. A quan falta, i ara estem veient-ho, falta un any i ja estem ja en campanya.
3: Estem en el compte darrere ja de la campanya, és a dir, d'ací a un any justetet.
2: És a dir,
3: d'ací a un any justetet i ja s'han posat les piles, ja es comencen a fer unes declaracions grandiloquents de grans projectes, una altra vegada, ja es comença l'oposició a posar vegues i traves a tot.
2: A tot,
3: sense ningun tipus de filtre, i clar, vull dir, el que no podem viure és una campanya electoral permanent sense que el ciutadà ni participe, ni s'entere, ni tinga informació real sobre els problemes, no?
0: Com està muntat el tema de Massa Crítica? N'hi ha que perdre algun grup o ideologia o algo?
3: No, no, és a dir, nosaltres estem en l'àmbit de progressista i valencià, és a dir, tenim una mirada clarament progressista i d'àmbit valencià, però sense adscripció política, és a dir, no tenim ningú interès partidista ni ningú interès contrapartidista, és a dir, únicament estem a favor de la democràcia, a favor de la informació, a favor de la participació ciutadana, i tot això és el que volem desenvolupar en Massa Crítica. Serà una associació i aquesta associació tindrà un mitjà de comunicació que serà la nostra web i les xarxes a on nosaltres llançarem les nostres propostes, les nostres idees i els nostres i les nostres reflexions, i no descartem tampoc la participació, diguem, l'organització de debats, l'organització de conferències sobre temes d'importància ciutadana, en experts i en persones de la ciutat. Ni tampoc organitzar pues, trobades, encontres o inclús manifestacions si fos el cas, no? És a dir, estem oberts a participar de manera activa en la ciutat.
0: I a poder fer tot això no necessitareu ser molta penya.
3: Necessitem. La primera trobada ja em va juntar quasi un centenar de persones i encara érem una cosa inicial, clandestina, però bueno, ara en esta convocatòria, que ja és una convocatòria oficial on ja tenim tota la part burocràtica que ens ha portat de cap durant més d'un any entre estatuts i burocràcia i paperassa i tal, pues a partir d'ara que ja serem una associació legal i que ja tindrem la web en marxa a partir de no res, pues això ja ens permetrà poder funcionar com una associació, poder-nos financiar i poder cobrir les despeses a través de socis d'aixes activitats que volem organitzar.
0: Bueno, pues en un moment donat és la idea, crec que és molt bona, eh? Sempre que siga conseqüent en el que diguem que són els seus fonaments.
3: Home, tenim uns estatuts i tenim un manifest fundacional que serà la nostra Constitució, el nostre eix de funcionament, i tot el que no capi ahí, i nosaltres serem transparents absolutament tant en els comptes com en les accions que fem en tots els membres de l'associació, i absolutament oberts a que qualsevol persona puga criticar, puga dir o puga fer el que considere. Per tant, anem a ser transparents i fidels al nostre manifest fundacional.
0: I diguem que poden entrar tot tipus de ideologia, sempre que sigui, supongo, democràtica, no?
3: Home, clar. O sigui, és plural, són plurals.
0: Esquerres, nacionalistes... tenen tots cabuda. Encara que...
2: Mentre coincidisquen i en el manifest fundacional que marca la línia, diríem, perquè com dia Lluís, polítics som tots, però no, però som apartidistes, per dir d'alguna manera. És a dir, però les línies estan en el manifest fundacional, que estarà en la primera plana de la web nostra, igual que els contes, igual que un muntó de detalls per a manifestar aquesta transparència que comentava Lluís.
3: I jo crec que n'hi ha una norma que s'hi defineix un poc, que serà massa crítica en aquest sentit, i és que no es permetrà que en la junta directiva n'hi hagi càrrecs polítics. És a dir, evitem que aquestes persones que tenen interessos...
0: Que es puguen manipular, no?
3: Efectivament. Que diguem, bueno, és que aquesta associació n'hi ha gent d'este o de l'altre, o de roig, o de blau, o de groc. No, intentarem que no n'hi hagi encàrrec... No, intentarem, no, està prohibit, vaja.
2: I si això és estatutàriament, per exemple, que... no acceptem subvencions de les institucions, no pensem sol·licitar-les, salvo que siga per a projectes molt concrets, és a dir, però no sol·licitarem cap subvenció,
3: sí, per evitar este,
2: per evitar precisament, per garantir,
3: aquestes dependències, no? És que vulguis que no el fan un favor, és que el favor el deus.
0: És lo que passa, és lo que passa en alternatives econòmiques que també diuen que la gent cregui en la nostra independència, no podem acceptar diners ni d'institucions ni de trus d'empreses.
3: Efectivament.
0: O sigui, perquè la gent sabia que no...
3: I sobretot evitar aquesta confusió de que els diners institucionals són diners d'un partit, que això també s'ha de mirar.
0: Ja faré jo...
3: Pareix que una subvenció de la Generalitat te la dona el PP, o que una subvenció de l'Ajuntament de Gandia te la dona el PSOE i Compromís. No, perdona, els diners són públics, i si demanem alguna vegada una subvenció entendrem la diferència que n'hi ha entre una institució i un partit.
0: Està clar. Bueno, tinc intenció de portar-lo al Pere Rossinyol, vos el portaré un dia a alguna de les vostres assemblees. Teniu alguna seu o aneu volant des per ell?
2: No, la seu oficial nostra encara no han començat a funcionar, però tenim previst que estigui en Foment.
0: En Foment.
3: Sí, que ens ha cedit gratuïtament les sales i bueno, de moment, en breu ja formarem part, diguem, de l'estructura de Foment, el sentit de pagar per l'ús de sales i tal, però de moment s'han portat molt bé i ens han cedit sales i espais per a poder-nos reunir.
0: No, això està molt bé, si el projecte Collo... I
3: esperem que Onda Cero també.
0: I com ho veig? Ja sabia jo que...
3: Ningú casa sense gos.
0: Que el tema tenia que ser. Però bueno, la veritat és que porteu-me un projecte, mirarem eixos fonaments, quan estigui jo segur que no sou una secta.
3: La secta sònica.
0: Pues ja parlarem del tema. Que bueno, que sí, anem a parlar del tema, per supost. Però bueno, jo crec que en principi la idea està prou clara. Dius que ja sou un centenar de persones interessades. Supon que serà gent d'un cert nivell cultural, no?
3: Bueno,
2: n'hi ha de tot,
3: és a dir, és gent també, sí que és de veres que d'una certa edat, és a dir, que tenim que treballar molt el tema també de rebaixar l'edat, perquè els joves, diguem, que estan en altres pel·lícules, entre altres coses, buscant pis i buscant i solucionant-se la vida com poden, m'entens? I nosaltres, pues, com que ja som gent que està fora, diguem, de lo que són els la vida pública activa.
2: No, però alguns. No, però
3: la junta directiva nostra,
2: bueno, sí,
3: de moment són gent que podem disposar de temps i podem disposar de recursos per a poder...
0: Qui està ara la junta directiva?
2: Pues persones, la majoria molt conegudes. Te podria citar el president que se ve a president provisional fins que celebre l'assemblea propera, primera, que es farà ja de forma... estatutària, ara és són els promotors, és una junta directiva provisional, Cebrià Molinero, que jo crec que tot el món coneix, sí, és el president. El vicepresident és Batiste Bofí, que fou consejal de Xeraco. Després tenim Bernat Rodríguez, jo mateix i Lluís, Boro Mañó,
3: José Monraval,
2: Francesca Ferrer, que és la secretària, i bueno, algú me deixa segur, però
0: no, bueno, no, però més o menys ja,
3: perquè encara som una cosa provisional i que
2: sí,
3: no està tancada, és a dir.
2: No està tancada.
0: Bueno, pues ara anem a l'acte en si. Com penseu desenvolupar l'acte, quan i a on serà?
3: L'acte serà el dia 26, ho hem fet públic en xarxes, però bueno, està bé que ho recordem, és a dir, el dia 26, que és dimarts, que ve a les 7:30 de la vesprada, en el Saló d'Acte de Foment, farem la presentació oficial de lo que és l'associació, ja, diguem, en estatuts i en tots els tràmits burocràtics solucionats, i per un altre costat també presentarem el nostre mitjà virtual, que serà la nostra web, on la gent podrà informar-se i podrà participar també. Allí s'informarà de com funcionarà l'associació, també de com, quines quotes hem pensat que poden ser assumibles per la majoria, i s'aprovarà, diguem, el que és un procés ja constituent de lo que serà la nova directiva ja oficial.
2: Sí.
0: Bueno, pues,
3: ahí vos esperem a tots,
2: les,
3: eh?
2: Les xarxes estan tant en WhatsApp, com a canal de WhatsApp, com en
0: Instagram,
2: com Facebook, que estan operatives ja, qualsevol pot entrar. Hem començat fa uns dies, estem en proves, però ja està, ja es poden veure. La web no, la web encara estem acabant de tancar-la, i bueno, i les altres xarxes, com crec recordar que estem en TikTok i X, que encara no estan operatives, però que ho estaran també.
0: A banda de la broma que vos ha gastat jo antes, lo de massa crítica, de què ve?
3: Massa crítica és un terme que en física significa el número mínim.
0: Anava per ahir els tirs, bueno.
3: el número mínim d'elements, home, va ser una broma que va sortir un dia en una xerrada que teníem, en un cafè que mos fèiem habitualment, i entonces van dir, bueno, això és la massa crítica, som el número mínim de persones que fa falta per a produir una transformació. No? I per tant, bueno... Pues,
0: bueno, no, el fonament físic és això, precisament.
2: Precisament, a més, el que ens fa, quan decidirem adoptar finalment el nom era precisament l'ambigüetat, perquè no sols aquesta excepció és vàlida, també, també traduint del castellà pot ser demasiada crítica, irònicament, òbviament.
0: Jo pensava que era això,
2: no, pues fixa't, veus?
0: No podia imaginar.
2: I també la tercera,
0: que vinguera d'un principi físic.
2: I la tercera excepció és realment una massa crítica, és a dir, que critica, no? Que seria la tercera, no? O sigui, que és... I bueno, la veritat que ho vam començar a... ho vam adoptar i ahí ens
0: va, va ser fruit d'uns quants carajillos, però crec que la vau assaltar, no?
3: Sí, algunes botelles de vi, sap triar el vi.
2: Sí.
0: Molt bé. Bueno, doncs pues ja sabeu, el proper dimarts, dia 26 de maig, tenim una cita ineludible a les 7:30 de la vesprada en Foment, el que la veritat és que Foment també ha canviat. En aquest aspecte estic molt desvenit.
3: Estava molt tancat i molt estantís.
0: Era una cosa totalment involucrada, però vamos, inamovible, això, no hi havia Cristo que poguera dir ahir. Total, perquè...
3: que tenia els estatuts més complicats que el Real Madrid.
0: Bueno,
3: sí, però president necessites...
0: Però un local com aixe, perquè quan se vuelva a jugar en cartes, tampoc tenia massa
3: treballat,
0: no?
3: Ningú.
0: Bueno, doncs allí mos veurem i en fi, i que vaig molt bé. La idea és bona, sempre i quan siga constructiva, i coneixem-vos, crec que serà així.
3: Moltes gràcies pel teu suport.
1: Más de uno.
4: En la gestión del rescate de la aerolínea venezolana por parte del gobierno. Los senadores populares han centrado sus preguntas en intentar saber si Plus Ultra estaba o no en pérdidas antes de la pandemia. Miguel Rodríguez.
5: Los rescates del gobierno estaban destinados a empresas que quebrasen por culpa de la pandemia. Si Plus Ultra ya estaba en quiebra antes, no cumple los requisitos para ser rescatada. El auditor admite que Plus Ultra tenía pérdidas, pero que las salvó gracias a un préstamo participativo. Un préstamo de un banco relacionado con los propios directivos de Plus Ultra y condicionado a que parte del dinero no se pudiera tocar como garantía. Es por ello que podría ser simulado para poner las cuentas en positivo. Han discutido el auditor y el senador popular.
6: ¿Estaba en esa situación antes de pandemia?
7: ¿Pérdidas?
6: Sí.
7: No estaba en causas de disolución por los créditos participativos que tenía.
6: De los 6,3 millones de euros, había 4 millones retenidos.
7: La cuenta que está depositado el dinero es de Plus Ultra.
6: Cuenta indisponible.
5: El auditor ha recordado que su informe no estaba destinado a conseguir ningún rescate y solo se limitó a plasmar lo que decían las cuentas.
4: El líder del PP descarta presentar una moción de censura contra Sánchez, tal y como le pide Vox tras la imputación de Zapatero. Dice Feijóo que hay más motivos que antes para hacerlo, pero que todo depende de los grupos que han venido dando apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
8: Hacer una moción de censura para confirmar al gobierno, comprenderá usted que es bastante infantil. Ahora bien, la situación que está viviendo en este momento en España es una situación inédita. Y yo vuelvo a reiterar, los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
4: El secretario general de la OTAN ha confirmado que Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania. Mark Rutte asume la decisión y asegura que no debilita ni el compromiso de Washington con la defensa mutua ni las capacidades operativas de la alianza. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
9: Mark Rutte dice que la OTAN asume que va a haber nuevas reducciones de tropas norteamericanas con el tiempo.
10: We know that adjustments will take place over time.
9: Lo que espera es que estas reducciones se produzcan de forma estructurada,
10: in a structured way.
9: Pero en cualquier caso asegura que las reducciones anunciadas hasta ahora por Estados Unidos en Europa
10: not having an impact
11: on NATO's defense plans.
9: No están afectando a la defensa europea y sobre el futuro compromiso de Estados Unidos.
11: And yes, the US will stay involved in Europe.
9: Dice que no tiene ninguna duda que Estados Unidos seguirá presente en Europa comprometido con la defensa no solo convencional sino también nuclear de sus aliados europeos.
4: La decisión de Estados Unidos de reducir su presencia militar en Europa llega en pleno repunte de la tensión en los países bálticos. De hecho, esta misma mañana Lituania ha activado las alarmas antiaéreas y ha enviado una alerta automática para evacuar a los habitantes de las zonas afectadas a refugios. Diana Rodríguez.
12: Alerta que ha saltado en los móviles de los lituanos después de que las defensas aéreas de Vilna avistaran un dron en la frontera procedente de Bielorrusia. Advertencia del gobierno instando a todos los ciudadanos de la capital y de otras zonas a ponerse a resguardo en los refugios, mientras que los dirigentes lituanos, incluido el presidente, también han sido llevados a un lugar seguro. Robertas Kaunas, ministro de Defensa.
13: Esta es la realidad. Hay una guerra cerca. Drones militares sobrevuelan las proximidades de Lituania, Letonia y Estonia, y ante la creciente amenaza a la seguridad de nuestros ciudadanos, debemos advertirles.
12: Se ha activado también una misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico, pese a que la orden de evacuación se ha levantado a las 2 horas.
4: Y sepan que España lidera la investigación clínica a nivel mundial, algo que demuestran los más de 960 ensayos iniciados el año pasado, que sitúan a nuestro país en el primer lugar de Europa y en el tercero a nivel mundial tras Estados Unidos y China. Belén Gómez del Pino.
14: Ensayos que se presentan como una oportunidad para los pacientes, especialmente aquellos que han agotado líneas de tratamiento sin obtener el resultado buscado. Aproximadamente el 40% de los ensayos clínicos se dirigen a oncología y algo más del 20% a enfermedades minoritarias. Desde su doble papel como investigadora y como paciente que participa en uno de ellos, Marisol Soengas explica las diferencias de perspectiva.
15: También para ofrecer una esperanza de vida. Lo que queremos es ganar tiempo. Y ese ganar tiempo, claro, los científicos siempre decimos, no, nosotros trabajamos para el paciente del futuro, porque tardas mucho. Pero los pacientes necesitan ahora.
14: Actualmente participan en España más de 170.000 personas en ensayos clínicos. Existe un registro centralizado de esos estudios clínicos, pero son los médicos y las asociaciones de pacientes las guías para acceder a ellos.
4: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
16: Este viernes hay Radio Estadio con Edu García.
17: Una final nos espera para intentar reinar en Europa.
18: Liderar quiere decir servir al equipo con el talento que tienes.
19: Desde Atenas, Real Madrid-Valencia, semifinal española en la Final Four.
20: Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar.
17: Este viernes, en la app y en la web de Onda Cero, desde las 8:20, Radio Estadio Europeo entre canastas.
16: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
21: El festival que estabas esperando ya está aquí. Duna Dorada.
22: La vi bailando en pijama.
23: Este 22 y 23 de mayo, Oliva se convierte en el epicentro de la música.
21: El viernes, vibra con Cali y el Dandy, David de María, Cepeda, Ella Baila Sola y Las Ketchup.
23: Y el sábado, la fiesta no para. El Arrebato, David Cibera, Efecto Mariposa, Chimo Bayo y King Africa.
21: Apertura de puertas a las 18:00 horas. No te quedes fuera. Entradas ya a la venta en dunadoradafestival.com. Colaboran Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Oliva.
23: Duna Dorada, el inicio de tu verano.
24: Sé pensar si no te veo.
25: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
26: Tú eliges.
25: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
26: ¿Todo?
25: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
26: Y no te pierdas nada.
1: Más de uno.

0: Y bueno, de alguna manera nos llegan malas noticias, porque son malas noticias, porque creo que se han hecho ya varias reuniones, pero no se ha llegado a nada claro, a no ser que haya una buena noticia de última hora, cosa que con el cariz que veo yo que está tomando esto, lo dudo bastante. Volvemos a entrevistar a Carlos Urcer, del Instituto de Formación Profesional, que lo cazamos el otro día en medio de la manifestación, de esa primera manifestación, que si esta se puede considerar un éxito, casi nada te digo de la del viernes. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bon dia, Rafa. Pues mira, estem, que hem acabat de fer una acció reivindicativa així a Gandia. Hem fet una passejada verda, organitzat per l'Ausesmar, que ha coordinat molt bé una... Hem fet una passejada verda per un costat, que el verd és el color de l'educació, i per altre costat hem fet altra columna, que hem fet com si fos un enterro de l'educació pública, perquè estem en un estat de, pues això, un estat terminal, mal, perquè com tu dius, malauradament, conselleria no... Perquè veig, essencialment, de 30 punts que n'hi ha per negociar, només s'ha cedit en dos. Els altres o són coses que no n'hi ha concreció, o directament, no sé si són 25 punts, els ha rebutjat totalment, o sigui, sense plantejar-los. A aquest punt no se pot parlar, punto.
0: De 25 punts, cap?
1: Sí, sí, o sigui, d'uns 30, ha acceptat dos. En altres tres ha parlat, de, per exemple, de que se facin comissions i estudis, que tots sabem aquestes comissions i estudis com acaben, són la comissió de la comissió de la comissió, i no n'hi ha concreció. Nosaltres necessitem un acord que, o una negociació que parli de, per exemple, pues se van ampliar la plantilla en 1.200 professors, i se farà a partir de tal data, i n'hi ha tal dotació pressupostària, perquè tot el que no siga un acord en concrecions, pues les paraules se les emporta al vent, i ja hi podem dir en llueve sobre mojado, que no és la primera volta, i tot el que no siga en una data concreta i en una dosi pressupostària no serveix per a res. Perquè si ens diuen ara diverses coses que sí, i després d'ací 6 mesos ens diuen que no hi ha diners, doncs clar, ens quedem igual.
0: Bueno, la veritat és que no són en absolut bones notícies, i la veritat és que no arribem a entendre què és lo que passa. El que sí que estem veient són les conseqüències, que... No sé si en aquest tema n'hi ha serveis mínims, continuen havent,
1: continuen serveis, o sigui, en cada centre n'hi ha serveis mínims, i perquè, bueno, clar, està clar, l'alumnat continua anant a les escoles, i podríem dir, l'ordre en l'institut, això pues, ha de continuar. Mm-hmm. L'única cosa és que, clar, estem ja portant setmana i mitja de vaga, al professorat ens suposa un cost econòmic ben fort, perquè imagina't, avui dimecres, demà farem vaga també, doncs dues setmanes, doncs imagineu-vos dues setmanes de sou més la part proporcional. O sigui, el que estem fent és per la dignitat de la nostra professió i perquè volem unes condicions dignes pel nostre alumnat, perquè al final és, si en una classe n'hi ha menys alumnes, li podem donar millor atenció, si en una classe tenen ventiladors, els xiquets passaran menys calor. O sigui, és tot una barreja de millores, que és el que volem. O sigui, volem millors condicions laborals que se basen en una... per poder donar un millor ensenyament al nostre alumnat. No crec que no estem demanant capritxos. L'únic que vull jo no vull que arrendicionar, jo vull ventilar-los. Jo no vull que estar a 29 graus en el tercer pis del meu centre allí en 30 alumnes en classe. És que no se pot. Imagina't, a les 2:15 no hi ha la temperatura que fa en aquesta aula.
0: Sí, la veritat senyalita de que n'hi ha algun tipus de carències que no es poden explicar. Si a vegades pareix com si s'estagueren millor en els barracons que en les aules.
1: Abans estàvem parlant, hem passat per l'antic Ausesmar, bueno, el provisional, on estaven els barracons, que ara estan desmuntant-los. I estaven dient-lo. Els barracons, podríem dir, com que tenen molt mala fama, perquè ara no és una aula normal, però clar, per exemple, nosaltres en el Tirant tenim un barracó que té dos aules. Pues clar, el dia que dones allà classe, clar, en hivern n'hi ha calefacció, i en estiu n'hi ha reondicionat, o sigui, ara en la primavera. Entonces, la veritat és que quan vas allà a donar classe, pues està molt bé, però també és cert que estar allí l'alumnat 6-7 hores seguides, tenen el sostre baixet, no és un lloc decent per donar classe. Asunyo, que està clar que això és algo, suposa que els paragons deuen ser algo provisional, però recorde, per exemple, l'escola de botànica Vanilles o les Folles del Grau, que no, van haver xiquets que tota la seva primària i infantil van estar en barracons. Això és que no és, no, no és normal, no és normal tardar 10 anys en fer una escola. Les coses no són normals, hi ha massa carències.
0: Estem en el cas de que mal de muchos epidèmia, no? Perquè no hi havia més que veure la massificació en les manifestacions, per a suposar que no es tracta de problemes localitzats i focalitzats en un puesto en concret, clar, sinó clar, que és final, un mal endèmic de l'educació en València.
1: Sí, per desgràcia podríem dir que ha anat a poc perdent-se, o sigui, abans passava pues, en les grans ciutats. En els grans instituts n'hi havia problemes, però en les pobles més menuts estaven millor o en les escoles, però el problema és que a poc, com no ha hagut una política, com podríem dir, com no s'han cregut la política educativa, doncs al final s'han acumulant problemes, i ara tenen problemes en les escoletes, els que tenen problemes en l'FP, hi ha problemes en les escoles oficials, han fet unes retallades espectaculars. O sigui, no n'hi ha cap sector educatiu que no tinga retallades, que no tinga mancança de pressupostos, que no tinga massificació. Jo només recordo que en Gandia Poble, que ho diuen els madrilenyos, en Gandia hi ha 3.000 persones més, han arribat al llarg de tot l'any. En un any han arribat 3.000 persones. D'aquestes 3.000 persones, crec que unes 600-700 són xiquets en edat escolar. Clar, per molt que, i tots recauen en la pública, en la concertada, apenas va la gent, perquè ja estan plens. Entonces, clar, a nosaltres se suposa que en primer de la setmana estar 30 i n'hi ha 33. I en algunes classes estan dient-nos que on es claves aquests xiquets. Has de donar-los una educació. L'educació és pública, és universal i clar, i no, i que no arribem. No arribem. Estem massa temps sempre en situació excepcional, podríem dir. O sea, l'excepcionalitat s'ha convertit en algo normal. I és el que no és normal. Per això ens hem tingut que plantar. I ens han plantat a tots els nivells educatius. Les escoles oficials, les escoletes. No és que siga els de FP estan mal i van fer vaga. No, sinó és que tota l'educació pública té un problema.
0: No, de tota manera, el problema està ahí. Mira a quines altures del curs estem, el curs està a punt d'acabar, en què podria això perjudicar a la marxa del curs sencer o dels alumnes?
1: Pues podríem dir, se suposa que ara és quan Conselleria ens ha enviat la previsió de les plantilles pel curs que ve. Després, al mateix temps, ara és l'època de les matrícules. El meu institut està col·lapsat perquè, clar, són 2.400 alumnes i n'ha de fer 2.400 matrícules. Fa falta personal administratiu i fa falta gent per gestionar totes les matrícules i en la resta de centres de Gandia igual. Entonces, clar, si tu de repente diuen que l'any que ve, on, no sé, en primer de l'ESO que tenia 150 alumnes, tens 170, si en 150 ja no cabien, en 170 què fem? Saps? Si t'estan dient que van a llevar-te professors i resulta que tu necessites més professors perquè cada volta fa falta més docents perquè, sobretot, gent té necessitats especials, cada volta hi ha més xiquets que necessiten atenció i Conselleria està retallant, clar. Tenim que anar a més i anem a menys. Llavors, el mal de cap que tenen ara les directives és algo que no té nom, perquè no saben què anem a fer amb tots aquests xiquets. Ja no caben en les classes. O sigui, que tenim les classes a 30, a 32, i és que no caben, i no és com quan jo estudiava o tu, que eren 42 per classe. És que no, ara la realitat és diferent. La realitat de les aules és diferent. Tota la gent que diu, jo m'he criat, ara mos 43 i tal, i jo sí, però ni els professors d'aquesta època eren igual, ni els pares eren igual, ni la societat. Hi havia un respecte per el professorat, inclús podria dir que n'hi havia espai. Jo eren 43 per classe, però n'hi havia espai. Ara jo tinc aules que són 25 i no caben. O sigui, no caben 25 taules. I jo tinc 25 alumnes. Què faig?
0: Hi ha algun per la finestra, suposo.
1: Sí.
0: Perquè ja m'explicaràs.
1: A voltes som nosaltres els que ens volen tirar de l'espero.
0: Ja m'imaginaré.
1: Nosaltres volem atendre el nostre alumnat. I clar, no tenim mitjans. Si estic donant classe i tinc dos alumnes de necessitats especials i que necessita una pedagoga i la pobra pedagoga ve 2 hores a la setmana, entra 2 hores a aquesta classe, clar, aquest xiquet no està atès com deuria. O sigui, nosaltres el que volem és que l'educació arribi a tots i que tots els xiquets tinguin l'oportunitat de desenvolupar-se en les seves peculiaritats i que puguen arribar, perquè si una societat no està, no està educada i no té una base, aquesta persona podríem dir que és dèbil en la societat. Aixina.
0: I després passa el que passa.
1: Correcte.
0: Venen les històries, venen les manipulacions psicològiques, venen les sectes i venen les històries.
1: Una persona dèbil, és fàcil de caure en...
0: A l'educació n'hi ha que donar-li el valor que cal, que és tot. La educació i la salut crec que són les dues coses més importants que afecten les persones.
1: Correcte, jo dic que són la base de la democràcia. Uh-huh. O sigui, la base de la democràcia és poder, que si tu tens un problema mèdic, estigues atès. I si tu tens un fill o una filla, o inclús tu vols formar-te com a adult en la universitat, o sigui, poder rebre una educació de qualitat i que te permeta donar unes ferramentes per afrontar la vida. I si l'educació i la sanitat, la societat no creu en ella, ho tenim malament. Però... Bueno, millor, jo crec que la societat creu en ella. El problema que tenim és que moltes voltes els polítics no les tenen com a prioritats. Jo pensava que després de la pandèmia la gent se donaria compte de com d'important era la sanitat i com d'important era l'educació, però, bueno, si vas a algun centre de salut ja saps el nivell que estem.
0: Bueno, pues lo que sí que rogaríem, Carles, és que mos sigues informat si n'hi haguera algun canvi per si tingueres que entrar demà o després demà. Ojalà.
1: Clar que sí.
0: Es progressi estem... algo, però en sí, una no. Setmana i mitja que no s'haja...
1: Ara a les 5, n'hi ha una taula negociadora en València. Estem ara... Hem acabat l'acció que hem fet en Gandia i estem ara fem una botelleta d'aigua rapideta i anem a València i a Conselleria a intentar pressionar per defender la dignitat de la nostra professió. Així que qualsevol cosa jo vos informo.
0: En benefici de tots, que tingueu molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Carles.
1: Adéu.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vagdigna en la Onda. Con Jessica Cánovas.
2: Continuem a Oliva en la Onda i ho fem fent un repàs per l'actualitat més immediata. Actualitat que passa pel Duna Daurada Festival. I és que aquesta setmana tindrà lloc el primer festival de música d'Oliva, el Duna Daurada Festival, que es tracta d'un esdeveniment de dos dies organitzat pel Departament de Turisme i Platges. En el festival es podrà gaudir de les actuacions de Cali i el Dandy, El Arrebato, Chimo Bayo, David de María, Cepeda, Ella Baila Sola, Las Ketchup, David Rivera, Efecto Mariposa y King África. Serà els dies 22 i 23 de maig al recinte del Summer Market, al carrer del Lledoner, a la platja d'Oliva, i encara estan disponibles les últimes entrades a la web www.dunadoradafestival.com. Els menors de 10 anys accediran de forma gratuïta, tot i cal gestionar la seva entrada gratuïta a través de la web. El regidor de Turisme i Platges, Salva Llopis, ha assegurat estar molt il·lusionat davant de la celebració del primer festival de música d'Oliva. Està pensat, assegurava, per a les persones d'entre 35 i 55 anys com un event on poder gaudir amb la família i els amics recordant els millors anys del pop espanyol, per a cantar, per a emocionar-se i compartir records col·lectius. A més, serà un fantàstic atractiu turístic en un moment ideal, concluïa, pel bon clima i fora de la temporada turística alta. També tenim que parlar que comença la campanya contra la mosca del Mediterrani, i és que la regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament d'Oliva ha informat que ja ha començat la campanya per al tractament de la mosca del Mediterrani amb l'acció 1 trampeig massiu. Aquesta primera fase se centrarà en els cultius de les varietats extra primerenques de cítrics, caqui i magraner. La conselleria subvenciona la meitat de les trampes de la superfície declarada i per això cal aportar la factura de l'altra meitat. Les persones interessades que vulguin accedir a aquest tractament podran inscriure's fins a l'11 de juny al magatzem municipal a la carretera de Pego de 8 del matí a 1 del migdia, aportant la següent informació: nom, cognom, DNI de la persona sol·licitant, terme municipal, número de polígon, parcel·la i recinte SICPAC. A més, superfície de la parcel·la en hectàrees i la documentació que acredita que la parcel·la està plantada de varietat extra primerenca en edat productiva o de caqui. En cas de qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb el capatàs agrícola al mail agriculturaoliva@oliva.es o al telèfon 96 285 02 50, l'extensió 626. L'horari de dilluns a divendres, de 8 del matí a 1 del migdia, i dilluns de vesprada, de 4 a 6 de la vesprada. Podeu trobar tota la informació també a la web municipal. I d'altra banda, tenim que comentar que el passat 18 de maig va tindre lloc al Saló de Plenaris de l'Ajuntament d'Oliva la recepció de dos grups d'estudiants d'intercanvi que participen en el programa Erasmus Plus als centres educatius del municipi, fomentant la convivència, l'aprenentatge i l'intercanvi cultural. El primer grup estava conformat per 10 estudiants i dues professores del CPIA, dos de Bergamo, Itàlia, que durant aquesta setmana han participat en una estada d'intercanvi al Serafí de Centelles. I el segon estava conformat per un grup d'alumnes i dues professors de Croàcia que estaran durant una setmana també al Col·legi del Rebollet. La setmana passada van ser els estudiants d'Oliva els que van viatjar a Croàcia per conèixer la seva cultura, tradicions i sistema educatiu. Fins ací, Oliva en la Onda, els esperem demà amb més informació d'actualitat municipal.
1: Des d'Oliva te lo contamos todo. Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres, 20 de maig, i arrenquem un programa un tant especial. Vaig a saludar primer a la meva companya, Andrea Gut. Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, companya, com
1: estem
2: estàs?
1: Estem en un lloc molt privilegiat, hem de contar als oients, i anem a definir lo son, perquè estem en concret en el cor de la ciutat de València, en el centre del Carme Cultura Contemporània, en este claustre gòtic, en un solet increïble, molt a llum del Mediterrani, que pintava Sorolla.
2: Sí, exactament, ara mateix bé, tenim el cel blau damunt de nosaltres i estem disfrutant d'un molt bon dia, coneixent sobretot aquesta grandíssima programació que sempre té el Centre del Carme, sobretot després d'aquesta setmana, no? Que han organitzat moltíssimes activitats amb motiu d'aquest dia dels Internacional dels Museus, i a partir d'avui tenim també altres propostes que s'estrenen avui ací, de les que parlarem i que podrem disfrutar durant aquests mesos.
1: Exactament.
2: Ara coneixerem aquests protagonistes.
1: El Centre del Carme Cultura Contemporània, que és part d'aquest consorci de museus de la Comunitat Valenciana, del que parlarem de seguida amb el seu director gerent. Però primer, abans de totes aquestes entrevistes i de veure com l'art inunda doncs aquest espai i molts d'altres, fem una connexió als estudis centrals. La nostra companya Amparo Piqueres ens fica un poc al corrent de l'actualitat. Amparo, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companyes. Sí, avui és una jornada decisiva per al professorat valencià. Enquestes, docents i concentració massiva davant de la conselleria, perquè de nou l'esplanada de la Conselleria d'Educació s'ha quedat sense espai per als centenars de professors que des de les 11 del matí s'han concentrat per a mostrar el seu malestar davant l'acord que continua plantejant l'executiu autonòmic. A partir de les 5 hi haurà una nova reunió entre les dues parts amb l'objectiu que els sindicats confirmen si el secunden o no aquest acord. Fins a les 9 de la nit, això sí, estarà actiu ixe formulari perquè els docents afiliats diguen si l'accepten o no, si accepten o no aquesta última oferta de la conselleria per a frenar la vaga indefinida. Els professors concentrats este matí insistien en que s'ha d'abordar els problemes reals del sector educatiu perquè l'alumnat siga atès de manera adequada. Aposten, a més, a perseguir amb la vaga indefinida fins que la conselleria estiga disposada a dialogar. Anem a escoltar-los.
4: Estem realment indignats. Crec que ens estan plenint el pèl i que baixar-nos els pantalons ara mateix no pot ser.
5: Així que n'hi ha molt que parlar encara. Estem a distància, però de diàleg.
6: Han d'amollar molt més, s'han quedat igual. En dos pams de nassos.
7: Apostar per l'escola pública i arribar a un acord.
3: Els sindicats companys insisteixen en continuar negociant i confien que la pressió de

0: Brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. Compareix a esta hora la consellera d'Educació, Carmen Ortí, després de donar per acabada en uns 10 minuts la reunió convocada esta vesprada amb els sindicats docents que mantenen ara per ara la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions. L'enquesta telemàtica impulsada per l'STPB, UGT i Comissions Obreres, oberta encara, ha reflexat que el 78% del professorat valencià rebutja la proposta d'Educació i el 60% vol seguir la vaga. La resposta dels 5 sindicats de la mesa de negociació ha sigut unitària, han dit no a eixa proposta. Bona vesprada, és la notícia de portada, però ara donem més detalls i contem més de l'actualitat regional. En Onda Cero, el control tècnic està Isaac Sancho. 10 minuts ha durat la reunió d'esta vesprada entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents. La consellera Carmen Ortí s'ha alçat de la taula donant per finalitzada la sessió i alegant que anaven a reflexionar després de comprovar que les 5 organitzacions presents de manera unànime rebutjaven l'actual proposta i no anaven a signar l'acord. La vaga indefinida i tot el calendari de mobilitzacions, per tant, es manté. Els sindicats convocants, STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF, han explicat que a l'inici de la sessió han traslladat els resultats de l'enquesta telemàtica oberta fins a les 9 d'esta nit, en la qual un 78% del professorat ha votat en contra de l'última proposta de la conselleria i un 60% estaria disposat a seguir amb la vaga i continuar amb les mobilitzacions. Només el 6% donaria suport a la proposta de la conselleria. Els sindicats insisteixen que han acudit a la trobada amb la voluntat de continuar negociant. Marc Candela, portaveu de l'STPB, el majoritari en l'ensenyança.
2: Nosaltres el que li hem demanat és que volem reobrir la negociació. I ha sigut ella la que ha tancat la porta. No sé si l'ha tancat del tot o queda algun escletxa que doni possibilitat de continuar negociant. Però la que s'ha alçat de la mesa ha sigut ella. La nostra obligació, penso jo, per a donar resposta al professor que està fent la vaga és tornar a plantejar un document, tornar a plantejar que volem negociar i que volem desconvocar la vaga, òbviament, però amb garanties de que tot el que demanem serà escoltat.
1: Entre les prioritats més votades pel professorat perquè hi hagi un acord, baixada de ràtios, pujada salarial i plantilles i inclusió. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Mike de Tarazona, d'UGT i José Seco, de CESIF.
3: Després de la pressió que estem exercint el professorat ahí fora, després de la consulta, confiàvem en que podia existir la possibilitat d'obrir una finestra, una nova finestra, a repensar alguns dels punts.
4: La nostra idea és el que m'està fent fins ara, que és replegar a tots els col·lectius que tenen tantes peticions per a que, si realment van a pensar i a reflexionar i volen veure la realitat que tenim a les aules, repleguen totes les necessitats que tenen els docents.
5: S'han enrocado en su posición. Esperemos que este retiro que van a hacer, pues sea para pensar y ver qué quieren negociar.
1: Com deien, compareix en estos moments la consellera d'Educació, Carmen Ortí, diu que els sindicats han rebutjat més de 60 mesures que han dit no a ser dels professors millors pagats d'Espanya, que la vaga està afectant als alumnes en general i sobretot als de segon de batxillerat. Insisteix que la proposta que han fet des del Consell és un esforç econòmic important. Ara diu, correspon als sindicats, explicar a les famílies i al professorat per què han dit que no. També ha assegurat la consellera que no es neguen a afegir cap dels punts dels sindicats i que aquesta proposta que han fet inclou moltes de les que han traslladat. També ha assegurat que no té intenció de dimitir, que el que vol, diu, és resoldre el problema. Estarem pendents d'eixa compareixença de la Conselleria d'Educació, Carmen Ortí, que, com diem, està produint-se ara mateix a la Conselleria d'Educació. Mentrestant, a les portes d'eixa seu a València, segueix la concentració amb centenars de professors. Al llarg de tota la jornada s'han celebrat assemblees i fins i tot s'han fet actuacions musicals com la del Diluvi que estem escoltant esta vesprada. Els professors insisteixen que s'han d'abordar els problemes reals del sector educatiu perquè l'alumnat, diuen, siga atès de manera adequada.
6: Les coses importants per a començar el curs 26-27 encara està en l'aire. La línia roja hauria de ser el decret de plantilles.
7: El fet de no treure ni el València a taula és una manera de faltar-nos el respecte, aleshores.
8: La majoria dels docents diuen no i per favor no signeu.
9: S'han ficat ahir l'AM per a que piquem només en la qüestió del sou, però n'hi ha moltes més coses a arreglar.
1: Més de 40 directors d'instituts de la província de Castelló, són més d'un centenar a tota la Comunitat Valenciana, no descarten presentar la seva dimissió davant la falta de resposta, diuen, de la conselleria a les seues reivindicacions. Denuncien una situació que qualifiquen d'insostenible. Juanjo Tobar.
10: Els directors asseguren que els centres estan arribant a un punt límit i expressen el seu suport a les mobilitzacions del professorat, a més d'advertir que podrien dimitir si no es desbloqueja la situació. Toni Solanos, el director de l'IES Bobalar de Castelló i també integrant de l'Assemblea de Directors de Secundària de la província.
11: Y no se avanza ni se vuelve a proponer nuevas negociaciones, pues a partir de la semana que viene, a título personal o de manera masiva, presentar las dimisiones.
10: El manifest el recolzen 42 directors dels 55 centres de secundària de la província de Castelló. Si prospera aquesta dimissió en bloc, es podrien donar tres escenaris: que la conselleria no accepte la dimissió, que s'assignara un subdirector fins a la nova formació de l'equip directiu o que es designara, ha dit, algú del claustre.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
12: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
1: Demà dijous s'han convocat minuts de silenci en institucions valencianes per a condemnar l'assassinat d'una dona i el seu fill a Dolores, víctimes de la violència masclista. A les 11, en la seu de la delegació del govern a València, encapçalada la convocatòria per la delegada Pilar Bernabé, i a les 12, en el Palau de la Generalitat, amb el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El jutge que investiga eixes morts d'un guàrdia civil, la seva dona i el seu fill, ha remès la causa al jutge de violència de gènere després de rebre els informes preliminars de les autòpsies que avalen eixa hipòtesi i del crim masclista. També ho ha rectificat el Ministeri d'Igualtat. Amb la confirmació d'este cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere ascendix a 20 en 2026. Recordem, com sempre, aquest telèfon d'ajuda a les víctimes, el 017C. I la Guàrdia Civil d'Utiel ha traslladat a la jutgessa de Catarroja, que va ser en torn de les 8 de la vesprada del 29 d'octubre d'eixe 2024, quan van localitzar el primer cos d'una persona morta en la localitat a causa del desbordament del riu Magre, registrat cap al migdia. Ho revela un informe que havia demanat la magistrada. En este municipi van perdre la vida, recordem, 6 persones. I de nou, els jutjats d'Alacant han tornat a ser focus d'atenció informativa, esta vegada amb la declaració judicial dels primers investigats per la presumpta adjudicació irregular de vivendes protegides en el residencial Les Naus. Entre elles, l'exregidora d'Urbanisme i beneficiària d'un d'eixos pisos, Rocío Gómez. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
13: También lo han hecho como testigos tres técnicos del Ayuntamiento de Alicante. La jefa del Servicio Municipal de Gestión Patrimonial ha desvelado que el promotor presentó su oferta por los terrenos tan solo 24 horas después de la publicación de los pliegos de condiciones. Se presentaron 5 ofertas, pero finalmente el contrato fue para la promotora Fraorgi. La técnico municipal no ha podido aclarar a la magistrada el motivo por el que pudo presentar la oferta sobre la parcela tan solo un día después de hacerse pública por el Ayuntamiento. También ha comentado que entre el año 22 y 25 no hubo nadie nombrado por el ayuntamiento para controlar técnicamente la ejecución de las viviendas, por lo que ha trascendido de la declaración de la exedil de urbanismo, Rocío Gómez. Ha dicho la jueza que se enteró de la promoción a través de su marido y no por nadie del ayuntamiento, y que se adhirió a finales de 2018, 5 años antes de entrar en la candidatura del PP a las elecciones municipales.
1: I Ford ha plantejat avui la reunió de la comissió negociadora de l'actualització de l'acord per l'electrificació, flexibilitat laboral i contenció salarial. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
14: Des de UGT, el secretari general Carlos Faubela ha assenyalat que fins que arribi el nou model multienergia es buscaran alternatives per afrontar el 2027.
15: Somos capaces de encontrar alternativas, que fuimos capaces de articular el mecanismo red, siendo conscientes y teniendo muy claro ya, bueno, pues que tenemos un futuro a medio y largo plazo potente, garantizado. No debería ser tampoco extraordinariamente difícil encontrar fórmulas para pasar ese valle del año que viene.
14: Per la seva banda, Daniel Portillo, de STM, ha incidit en que no van acceptar la pèrdua de més poder adquisitiu per part dels treballadors. Wayford ha anunciat que el proper 25 de maig farà una parada total de producció dins de l'ERTO Red a Almussafes. Estan previstes 3 jornades més al mes de juny.
1: Parlem ara del sector del taulell, perquè les patronals de la cogeneració han demanat al Congrés dels Diputats una pròrroga urgent per evitar el tancament d'indústries i protegir sectors estratègics, com precisament el de la ceràmica a Castelló. Juanjo Tobar.
10: Les associacions proposen recuperar una disposició legal que permeta allargar temporalment l'activitat de les instal·lacions que han esgotat o estan pròximes a esgotar la seva vida útil regulatòria, tot amb l'objectiu d'evitar el seu tancament abans de les noves subhastes energètiques previstes pel govern. El sector advertís que la mesura permetrà mantindre més d'un centenar d'indústries. En el cas de la ceràmica de Castelló, les patronals alerten de que la cogeneració és clau per evitar la seva pèrdua de competitivitat i recorden que el sector concentra més de 70.000 llocs de treball directes e indirectes a la província de Castelló.
1: I un nou robatori, el vuitè en el que portem d'any, de cable de coure entre Alzira i la Pobla Llarga, provoca retards en la línia C2 de Rodalies que uneix Xàtiva amb València. Renfe ha confirmat passades les 4 de la vesprada que la incidència ha sigut solucionada i que els trens recuperaran progressivament les seues freqüències de pas habituals. La quantitat de cable sostret frega els 200 metres. I la Policia Nacional ha detingut a València a un home de 56 anys que presumptament obligava la seua dona a exercir la prostitució sota l'amenaça de fer-li mal a ella o a la seva filla, quedant-se després amb la totalitat dels diners que obtenia. També ha sigut detinguda a València una dona de 45 anys que regentava una casa de cites on presumptament obligava les víctimes a estar disponibles 24 hores tota la setmana i les penalitzava si usaven preservatiu. En este cas, la meitat del benefici obtingut per les víctimes era entregat a l'encarregada i algunes fins i tot havien de pagar un lloguer. I la Policia Nacional ha confiscat prop de 30 quilos de cocaïna i ha detingut en Dolores i Rojales, a la província d'Alacant, a dos homes de 36 i 37 anys com a presumptes responsables dels delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes, un dels quals ja ha ingressat a la presó provisional. I mentre a Almenara, a la província de Castelló, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 33 anys per un suposat delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els agents van confiscar 300 grams d'una droga psicoactiva coneguda com flaca, la qual es trobava en dos caixes. I la Guàrdia Civil, en coordinació amb la policia local de Benicarló, en Castelló, ha detingut a un home com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força en vehicles i un delicte de danys en el municipi. I compartíem a l'entrada d'este informatiu que estava compareguent la consellera d'Educació, Carmen Ortí, una compareixença que ha acabat. Anem a resumir algunes de les declaracions que ha fet. Ha dit que els sindicats han rebutjat més de 60 mesures que han dit no a no ser a ser els professors millors pagats d'Espanya, que la vaga està afectant als alumnes en general i sobretot als de segon de batxillerat. Insisteix en el diàleg. L'escoltem.
16: Pues yo ya he explicat un poc les condicions que serien necessàries i senzillament és que els sindicats manifesten que tenen voluntat de negociar i pues el més pronto possible.
1: Per cert, l'incendi d'una nau industrial dedicada al tèxtil a la localitat a la cantina de Villena ha obligat a desallotjar de forma preventiva a les prop de 20 persones que es trobaven en l'empresa sense que s'hagin registrat ferits, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
17: Amanece el día y el cielo pinta tus ojos negro. Vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento.
1: Estopa oferirà el pròxim 28 de novembre un concert en el Roig Arena de València, al que se sumarà també la cantautora Mafalda Cardenal com a artista convidada. Amb la compra de les entrades es contribuirà a projectes socials de 5 entitats, entre elles l'Associació Espanyola contra el Càncer, Impuls esta cita i Iberdrola. Estopa es troba en ple 2026 consolidat com un fenomen cultural. La seua és la història de dos germans de Cornellà que fa més de 25 anys van començar des de baix i que amb autenticitat i veritat segueixen escrivint una de les trajectòries més importants de la música en espanyol.

0: I a esta hora és moment de conèixer l'última hora de l'actualitat de la informació esportiva. Ens la porta Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
1: Què tal, Núria? Bona vesprada.
0: Què destaquem a esta hora?
1: Que el València Basket ja està a Atenes. Els de Pedro Martínez han viatjat esta vesprada per a preparar ja el gran partit, i és que este divendres a les 8 de la vesprada jugarà la semifinal de l'Eurolliga davant el Real Madrid. I pel que fa al futbol, avui és l'aniversari de l'estadi de Mestalla. Víctor Lluc, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Sí, 103 anys, complís el camp de Mestalla, que jugarà dissabte l'últim partit de la temporada davant el Barça, amb aquesta possibilitat encara del València d'aconseguir ficar-se en posició europea la pròxima campanya. Avui l'equip ha treballat a la ciutat esportiva en l'absència de Lucas Beltrán. Encara queden dos entrenaments per davant per a veure si l'argentí pot entrar en la llista de convocats. Recordem que Chomer no podrà jugar per sanció, un Chomer del qual avui hem conegut oficialment que està en la llista de Suïssa per a jugar aquest estiu el Mundial.
1: Gràcies, Víctor. Al Villarreal, Alfonso Pedraza dirà adeu a l'equip este proper diumenge. Víctor Fran, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada. És l'adeu d'un dels clàssics del planter que deixarà el Villarreal Club de Futbol després de 15 temporades vestint com a groguet i després de més de 230 partits vestint la camiseta del primer equip. Alfonso Pedraza serà un dels que s'acomiadarà aquest proper cap de setmana en un diumenge que serà emotiu, amb l'anada també de Marcelino García Toral i d'altres futbolistes, a falta de confirmació oficial, també importants com és el cas de Dani Parejo.
1: Gràcies, Víctor. A l'Elx, finalment es prohibixen les pantalles d'este cap de setmana per a veure l'equip. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buenas tardes. Finalmente no habrá pantalla gigante en Elche, en la plaza de Baix, para seguir el Girona Elche en Montilivi. La Liga lo ha prohibido al Ayuntamiento de Elche. El Elche ha empezado a preparar hoy el partido contra el Girona. Solo va a haber dos bajas para el partido trascendental por la permanencia: el canterano Adán Boyar y el extremo Yago de Santiago. Ha comparecido ante los medios en sala de prensa.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.